0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, silencio. Señora Nogueras tiene la palabra. Señores diputados y diputadas, silencio. Silencio. Por favor, silencio. Silencio.
1: ¿Qué está pasando, Joan Gimeno? ¿Vosotros sabéis desde dónde estáis?
2: Hay revuelo, estamos viendo la señal del Congreso, a Francina Armengol pidiéndole a Tellado, a Miguel Tellado, el número de Feijóo, que controle el decoro, también al diputado José Zaragoza del Partido Socialista. Ahora mismo se retoma la sesión de control.
3: ¿Val realmente la pena esforzarse? Això, senyor Sánchez, s'ho pregunta moltíssima gent, sobretot perquè vostès mateixos celebren com un gran èxit que cada vegada hi hagi més persones que depenguin d'una ajuda pública per sobreviure.
1: Que cada vegada hi hagi més treballadors, encara que aquests treballadors cada dia
3: siguin més pobres. A tota aquesta gent que pregunta si val la pena, jo els diria que sí. Que sí, que esforçar-se i treballar sempre
1: val molt la pena. Però és cert també
3: que no és normal que treballant i que esforçant-te cada dia et costi més arribar a final de mes.
1: No és normal que treballant i esforçant-se cada dia cueste més llegar a final de mes.
3: No és normal que la hisenda espanyola sigui una màquina de robar als catalans.
1: Que la hisenda espanyola sigui una màquina de robar als catalans.
3: Que vostès inverteixin 452 euros per habitant a Madrid i només 162 euros
1: per habitant
3: Sánchez, a Catalunya.
1: O que ustedes, señor Sánchez, inviertan 450 euros por habitantes de Madrid y poco más de 100 los habitantes de Cataluña.
3: Teniu tot el poder, pràcticament. Governeu el Reino d'Espanya, governeu a la Generalitat de Catalunya, governeu a la capital de Catalunya i el resultat de les seves polítiques és absolutament inqüestionable. Una societat més empobrida i també molt més polarizada. Una extrema dreta.
1: El resultado es una sociedad más empobrecida y más polarizada.
3: L'habitatge s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social només funciona, senyor Sánchez, de baixada. I, en canvi, la seva corrupció va de pujada.
1: La vivienda s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social solo funciona de bajada i, sin embargo, la corrupció va de subida.
3: Vostès els estan oferint un retorn al passat amb PP i amb Vox. El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista...
1: Su lema de campanya era hechos, sino palabras, pues bien, aquí tienen los hechos. Són ustedes una màquina de fabricar pobres.
3: La tenen els qui manen. La força d'un país la té la seva gent. Així que visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.
1: Aquí termina la intervenció de Míriam Nogueras i li contesta el president del gobierno, Pedro Sánchez.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno,